0: Dani, para allá.
1: No, s'ha borrat.
2: Què dius?
1: Que s'ha borrat
2: què?
1: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
2: Tots els vídeos.
1: Ni la selfie, no hi ha res.
3: Que no, que no hi ha res.
2: Bruna, la selfie no la tens.
1: Que no hi ha res, no té res.
2: Mira, mira-ho bé.
1: Da igual, Suder, que no, que no, que no.
4: Deixa'm que no.

Pau, què tal? Com estàs? Aviam, hauríem de posar-nos amb el vídeo del single del disc, vale? Molaria fer alguna cosa bèstia amb Ferraris, amb un estudi bèstia, amb una muntanya de bitllets, algo que impressioni, vale? Bueno, tu controles. L'únic que té apresso, vaig una mica apurat perquè m'ho he gastat tot en el disc, vale? Però ja em dius què podem fer. Ciao.

Instituto de Sexani. Hi ha 300 nous des de llançament. Portem mesos sense obtenir resposta. Hi ha algun problema? Repetim, hi ha algun problema?